0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Elena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació de València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa. No, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim dintre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'olviden d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones celulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto a això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: VCF Ràdio, el cor de l'afició. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Així.
7: Javi Guerra, l'Italia, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. s'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
14: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del València Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
2: Fran arriba, pincha la pilota Isdari, ahora está Canós, está Diego López ahí. A Bore Diego, que arriba ahí se baló. También está Hugo Guillamón, a Bore Guillamón, el lanzamiento.
3: ¡Golazo!
2: ¡Gol! ¡Gol! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Guillamón! ¡Guillamón! ¡Guillamón! ¡Golas!
3: ¡Qué golazo!
2: ¡Gol! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas de Hugo Guillamón! ¡Mare meua, quin gol! ¡Quin golaç de Hugo Guillamón en el 69! ¡Com ha buscat ixe tir! Buscant ahí la creueta, no podia arribar! ¡Iñaki Peña! ¡Quin golaç de Hugo Guillamón! ¡Li fea falta! ¡Li fea falta, sí señor! Y se golaza Hugo Guillamón. ¡Quina jugada! Ahí de Fran Pérez. Entra per banda. La pencha de Isdaria. El balón que vol Traure. Ahí la defensa del Barça. Li queda Hugo Guillamón. Desde la frontal del área. Li pega y quin golaç. ¡Quin golaç! ¡Hugo Guillamón!
4: Hola, soy Lena. Soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de Valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
1: VCF Ràdio. L'informatiu del València.

0: Y per part del Barça, de Hansi Flick, un 11 molt titular en la portería, el polonés Chesney. En defensa, Eric García, Ronald Araujo y Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribote en el centro del campo para Gavi, Mar Bernaldi, Dani Olmo, y tal que el triunfo ofensivo para Alex del Valencia, Ferran Torres, Marcus Rafford y el polonés, que digo adeu al Barça, Robert Lewandowski, chiulará Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit, i per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en ixe partit avui, que en també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0, i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punta que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per a aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit, un partit que està ixa il·lusió, ixe somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se, se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir el que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el Estadi Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València, que està preparat 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre, està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se való per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem, no sé molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nostre València, lo que en di Miguel Ángel Bosio, avui a estar, a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales a Gerard Martín y Ronald Araujo, la parella hoy de centrales del uruguayá y el canterà del Barça. Ahí está Ronald Araujo, compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral dret del equipo. La pilota ahí a Rere una otra volta. El València ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ara es Valde el que juga, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscando el pase para Rashford.
1: Molt bé, César.
0: El tall, molt bé, César Tàrrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona. Des de darrere, traguen la pilota, el pase ahí para jugar ahí Ferran Torres, el ex del València. Ara Rere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el pas en llarg, el baló canvia en fora, la pilota canvia en fora, van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit, això acaba de començar,
1: sí.
0: Però...
1: Fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió, que tenen una indicació clara, no sé si jugadors, quan la pilota la té Araujo no li pressionen, sí busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Pues ahí está Ronald Araujo, Traguenti llévalo el central uruguayá y capitán del Barça. Araujo a la derecha para Eric García y Eric García Rere para soporter para Chesney, el polonés, que trau ya en Curtet. Cante el pase para Gerard Martín, que trau esa pilota en Yar. Pero se anticipa muy bien Unai Núñez para recuperar la pilota al Valencia. En estos primeros minutos, ahí está Pepelu. Uy, la novedad, jugando de nou de central el de Denia per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el pase per a Urinic. Canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, senyor, ben vista. El balón per a Jesús Vázquez, volia jugar de primer Jesús Vázquez ahí de cap. Ara buscava la passada.
2: Bien.
0: El balón que ha tocat en Eric García, se'n va fora i es banda. Tau ràpid el València. El balón de Pepelu, penjant la pilota, bona. I se baló ahí per al Guajín, Diego López. Estaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora es Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Lilaria. Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Molta tembe, sí, señor.
2: Muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tàrrega ha sabido aguantar y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va el córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre la portería del Valencia. Atens ahí Alex Márquez, que no ni es que desachustos defensivos en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allá va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota, Dislaria el remata, Boris Chevaló, y hay que ayuñarlo, la treta ahí. Finalmente Urinic, la pilota en el rechaz, vol arribar Ferran Torres. Ahí está Ferran, ojo que s'ha fet ahí, li ha fet un potet a César Tàrrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja.
1: Però és nostra,
0: se va fora i es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remadecà de Araujo, després en el rebuig el Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat. Y en la acción anterior, volía comentar que en Chalegren per César Tàrrega, que estiga en confianza, en estas dos primeras acciones, tanto en la banda como esta que ha tallar molt bé per enviar a córner, es importante que César pueda recuperar también la su mejor versión.
0: Bueno, pues ahí está, jugante el Valencia, ahora Guido Rodríguez tratando de recuperar la pilota.
1: Falta, señala la falta de Guido per baix a Gavi, y será pilota per el Barça.
0: La falta del argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona. Quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador. Així en Mestalla en este últim partit de la temporada, mirant també de reull el que passa en l'Estadi El Coliseu Meniche, Getafe Osasuna, y en Mendizorroza, en el Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo moment, Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on sí n'hi ha goles en el Betis Levante. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al Levante, que a aquestes hores estaria salvat, però que ha d'estar pendent del que fa en Girona.
0: Ah, Casiera recupera la pilota, Filip Urinic. Urinic i se va l'opera Unai Núñez. El bàsquet, bona passada per a Joaquim Prédigo López. Dins l'àrea de López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora de xoc, López. Fora de xoc, en tot cas,
0: Era bona, però estaven fora de xoc. Diego López.
1: És fora de xoc, però n'hi ha que està bé, Bosio, mostrar aquestes senyals d'identitat i advertir-li al Barça que la mínima que puguem anem a buscar-li les cosquerelles.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada y, a ver, que ellos lo saben. Y, de todas formas, la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça, que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Aparece Urinic y targa finalmente, que allunya eixa pilota.

0: L'equip està fent un molt bon partit, eh? Està fent un molt bon partit. I sí, està intentant.
1: Hay que ganar.
0: Bueno, pues ara és el Barça el que recupera la pilota. Dani Olmo buscant a Ferran Torres en banda dreta. A veure que se'n va Ferran. Ferran que s'emporta el baló. Buscava ficar-li i se passa per a Lewandowski, però ha recuperat bé la pilota el València. Ara la llunya Jesús Vázquez. Llarga per Hugo Duro i Chesney en la seva porteria. El baló per a Xavi Espart, que la deixa ja ahí per a Marc Bernal. Jugant el Barça. La pilota per a Dani Olmo. Ells en seguida paren el baló. Calma, tranquil·litat, eh? No volen ritme, no volen intensitat al partit, eh?
1: No, no.
0: Ells no volen
1: eso es lo que te
0: el
1: digo.
0: Ritme que li està ficant el València.
1: Esperen que con ese toque de balón intentar en determinado momento romper.
0: A veure que l'ataca el Barça és Dani Olmo. Dani Olmo en la pilota, buscant el passe per a Ferran. Ferran una altra volta per a Dani Olmo. El València que replega, que tanca de seguida. Juntant ahí línies per a no deixar-li espais. Ahí el Barça, penja la pilota, el baló per a Lewandowski. Ahí l'avantatge ve per a Dimitrievski. El baló per a Dimitrievski.
1: Eso es, venga, juega rápido. Allà
0: buscant
1: sigue,
0: ahí
1: sigue.
0: A Guido Rodríguez. Guido en la pilota. Guido que trata de xuar a Rere. Busca el baló per a Tàrrega. I Tàrrega ahí per a Unai. Unai,
1: bien.
0: Bon passe per a Javi Guerra. A veure Javi... La pilota no
2: li vixi. Ha buscat en curt a Rioja, que havia començat la carrera per a buscar la profunditat.
0: Bueno, pues 58 de partit, 13. Necessitem un gol.
1: I va venir, seguro.
0: I ese gol que ens faci somniar, il·lusionar-nos en la sèptima plaça en tornar a Europa, perquè resultats, Víctor Barea, continuen donant-se.
3: Sin novedades, tanto en el Coliseum como en Mendizorroza, sigue el Getafe 0-1-0 y sigue perdiendo el Rayo Vallecano 1-0 frente al Deportivo Alavés.
0: Necessitem ese golet, necessitem ese golet per encarrilar la victòria.
2: El Barça va a hacer un segundo cambio, va a entrar Franky de Jong al terreno de choque.
0: La pilota que la juega Lewandowski, buscando a Dani Olmo, banda derecha, atacando ahora el pase para Ferran. Ojo, Ferran. Ve César.
1: Sí, era sí, fuera de juego.
2: No marca ahora. Pero había estado muy rápido César Tàrrega, que con día avance está muy muy bien y me alegre muy por él de que recupere esa buena versión.
0: Providencial César Tàrrega.
1: Lo que pensaba antes al descanso es que, lógicamente, todos los entrenadores que en los partidos que se están jugando algo, como ahora, entra De Jong.
2: Es doble cambio finalmente en el Barça, ¿eh?
1: Claro.
2: Entra De Jong y entra también Christensen.
1: Claro, se la van a jugar todos en la segunda parte buscando el resultado que más les interese.
0: Bueno, pues va a Traoré Dimitrievski, va a Lollar, que busca en territorio blaugrana. Vol recuperar la pilota Urinic. Ojo,
2: que anava a mans de Rashford.
0: I la recupera Rashford, se la emporta l'anglès. Atacant el Barça per banda esquerra, Marcus Rashford amb el baló. Vol entrar dins l'àrea, Rashford la deixa a la frontal.
1: Salir,
0: per a Gavi.
1: Hay que salir.
0: Gavi que penja la pilota, el baló. A veure què li queda a Ferran Torres. I gol.
1: Fuera de juego, está fuera de juego.
2: No el marca, ¿eh? No marca fuera de xoc.
0: Gol de Lewandowski.
2: Pues... La veritat que...
0: Gol de Lewandowski.
2: Oh. No és xus per a res, del que estàvem veient. Una xulada que tampoc és molt neta.
1: Además...
2: Se queixava Ugrinic en l'inici de l'acció, que Rashford se podia haver dut la pilota en la mà i després el remat de Ferran, que en realitat és un remat i després, pues...
1: És un remat i Lewandowski...
2: I li cau a Lewandowski en els peus.
1: Sí. Ahora, a mí me pareció que estaba adelantado.
2: Pues el Linier ni se ho ha pensat, no. I tampoc fa ara la sensació de que estiguen revisant res, eh? Mira, estava ara també Jesús Vázquez dient-li a l'àrbit lo de les mans de Rashford, i estava explicant-li a l'àrbit que Rashford dia que li pegava en el muscle i que duia el muscle pegat al cos.
0: Pues Lewandowski, que avança el Barça al marcador en el minut 15 d'esta segona part.
1: No està fora de juego, no?
2: Bueno, se fan els canvis en el Barça, se retira Olmo i se retira Eric García. Y entra con Dien, Frankie de Jong y Christensen.
0: Pues
2: una lástima.
0: Sí, porque no merezquem. No merezquem anar perdent este partit ni ara, menys,
2: No és fer uno, és fer dos.
0: No merezquem anar perdent este partit, perquè el València ja dic que també en esta inici de segona part, en estos 15 minuts, ha marcat el Barça a Lewandowski, però està bé, però bueno, ha vingut el gol.
2: Pero queda mitja hora,
0: Polonés, pero bueno, queda temps y también tenemos que estar pendents dels altres resultats, pero creo que acaba de marcar el Getafe, ¿no, Víctor?
3: Acaba de marcar el conjunto azulón, coincidiendo con el tanto de Lewandowski. Luis Milla adelanta al conjunto de José Bordalás.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè, bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i, donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja, pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Vale. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec i que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
8: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: VCF Ràdio. Amunt València!

0: per part del Barça, de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney en defensa, Eric García, Ronald Araujo i Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribot en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per a l'ex del València, Ferran Torres, Marcus Rafford i el polonès que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en ixe partit avui, que també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punta que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el Estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València que està preparat, 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se valor per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nostre València, lo que en di Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales. A Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja hoy de centrales del Uruguayá. Y el cantera del Barça. Ahí está Ronald Araujo. Compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Rere una otra vuelta. El Valencia ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscando el pase para Rashford.
1: Muy bien, César.
0: Al tall, muy bien, César Tàrrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona, des de darrere, traguen la pilota, el passe, ahí per a jugar ahí Ferran Torres, el ex del València, a darrere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el passe en llarg i el baló canvien fora. La pilota cambia fuera. Están ahí imprecisos en estos primeros compasos de partida. Eso acaba de comenzar, sí. Pero...
1: Fa la sensación en estas dos primeras acciones de presión que tienen una indicación clara en estos jugadores. Cuando la pilota la té Araujo, no le presionen. Sí busquen la presión con la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo. Traguenti, llévalo al central uruguayá y capitán del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Herrera per al seu porter, per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Buscant el passe per a Gerard Martín, que trau ixa pilota en llarg, però s'anticipa molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu, avui la novetat, jugant de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el passe per a Urinic, canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, señor, ben vista. El balón para Jesús Vázquez. Volía jugar de primera Jesús Vázquez ahí de cap. Ahora buscaba la pasada.
2: Bien.
0: El balón que ha tocado tener y García se va por ahí es banda. Está rápido el Valencia. El balón de Pepelu. Penchar la pilota. Bona. Y se baló ahí. Era el Guajín Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora es Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Lilaria, Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Está muy atento, sí, señor. Sí,
2: muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tàrrega ha sabido aguantar. Y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va el córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre la portería del Valencia. Atens ahí Alex Márquez, que no ni es que desachustos defensivos en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allá va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota, Dislaria el remata, ahora y se baló, ni a que ayuñarlo, la treta ahí finalmente Urinic, la pilota en el rechaz, bola arribar Ferran Torres. Ahí está Ferran, ojo que se ha fet ahí, li ha fet un potet a César Tàrrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja,
1: però és nostra,
0: se va fora i es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remadecà de Araujo, després en el rebuig, el Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat, i en l'acció anterior volia comentar que ens alegrem per César Tàrrega, que estigui en confiança, en aquestes dues primeres accions, tant en la banda com esta que pogut tallar molt bé per enviar a córner. És important que César pugui recuperar també la seva millor versió.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el València, a veure Guido Rodríguez tratant de recuperar la pilota.
1: Falta, senyora, la falta de Guido per baix a Gavi, i serà pilota per al Barça.
0: La falta de l'argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador. Así en Mestalla en este último partido de la temporada, mirando también de reojo lo que pasa en l'Estadi El Coliseum en Ixe, Getafe, Osasuna. Y en Mendizorroza, en l'Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo moment, Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on si n'hi ha goles en el Betis llevant. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al Llevant, que a estes hores estaria salvat, però que ha d'estar pendent del que fa en Girona.
0: Ah, Casillas recupera la pilota, Filip Urinic. Urinic i se va l'opera Unai Núñez, el bàsquet. Bona passada per a Joaquim, per a Diego López. Dins l'àrea de Diego López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora de xoc, López. Fora de xoc, en tot cas,
0: Era bona, però estaven fora de xoc. Diego López.
1: Sí, es fuera de hecho, pero ya que está bien, Bosio, mostrar estas señales de identidad y advertirle al Barça que la América de Cupugam anima a buscarle los cosquereyes.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada y, a ver, que ellos lo saben. Y de todas formas, la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Apareix Urinic i tàrrega finalment que allunya eixa pilota. El baló ahí que el trata de baixar-lo Guido Rodríguez. Baló per a Jesús Vázquez. Ahí volia jugar Jesús, li di a Javi Guerra. Estava jo.
2: Se la pedía arriba, que no la jugase en corto. Pero bueno.
0: Bueno, pues.
2: Falta de entendimiento. Es normal.
0: A veure si el València continua avisant, arribant a la porteria de Chesney.
1: Però torna a senyalar falta de Guido.
0: I això seria bona senyal. Ara de nou la falta a favor del Futbol Club Barcelona. I un Barça que ha alineat un equip molt titular en esta última partit de la temporada. En esta última jornada de Lliga, quan ara ha recuperat Unai Núñez, César Targa arrere per a Pepelu. Ahí está el de Denia, té que jugar arrere, buscar a Dimitrievski, que colpecha en llarg.
1: Falta. Le ha gustado espenta clara.
2: Claro.
1: Pero hablando de la espenta, le ha chafado a perder Rere.
2: Es que no entiendo esos empujones.
1: Y ahora el árbitro que para el partido indican que han de tornar a Traure y le está diciendo directamente a Luis: No lo hemos visto. Pero claro, Luis le está diciendo: Está no, al costado el linier.
2: Pero cómo no lo está va a ver si se ve el empujón.
1: Sí,
2: de...
1: sí, no. Pero es que a banda de la espenta le chafen de Rere. Y claro, el Rioja. Está que isansear al linier. Le está tirando la bronca, literalmente. Y con no one beast, no tienen más puñetes que aguantar la bronca que está tirando Luis Rioja.
0: Bueno, pues. El balón.
1: Es que si me apures, escolta, en que sigue involuntari. Si veuen que li pega per darrere en el turmei. Fincito, podrían estar parlant de que hauria d'haver sigut tarjeta groga.
0: Bueno, pues se reman per el xoc. Buena presión. Per a Chesney. El balón Yark, se entorna en el fora.
1: Falta Lewandowski de Unai Núñez.
0: Y falta, sí, la que le afecta el Basque a Robert Lewandowski. El davanter polonés del Barça. Que dirá deu esta temporada. Y hoy titular en este partido. Estem ya arribant al minuto 9 de esta primera part. Continúa el 0-0 el marcador. La pilota que la trao el Barça, Araujo desde darrere. Uruguayá, buscante el pase ahí para Gerard Martín para Gavi que cambia el choque, busca el pase ahí a Ferran Torres de primera, espera Dani Olmo, ahí aparece, vuelve al talla Nata y Pepelu, y el balón que la envía fuera.
2: Cerró muy bien Pepelu, en un pase en profundidad.
0: Central, el de Denia.
1: Es que mira con una combinación está en parlante, de Ferran a Dani Olmo, es que es perfectamente combinación de selección española del Mundial.
0: Bueno, pues juga el Barça. Terreny de xoc del València, buscant el passe a banda esquerra per a Alejandro Valde. Gavi, Valde, arrere, buscant ahí a centrals. Per a que traguen ahí Gerard Martín i Araujo. Ara per a Eric García, en ixe lateral dret el Barça. Ara buscant el passe una altra volta per a Ferran Torres. I Eric García, en terreny la pilota Araujo. Ahí está, ara ixe baló. Que va per a Gerard Martín, Valde, va a la presión Luis Rioja, se pilota per a Lewandowski, va a Tàrrega, se la vola emportar Valde, anem a veure Valde.
1: Es banda nostra.
0: Ha perdut la pilota i és nostra, sí. El servicio de banda favorable a València.
2: Eso lo... Atret
0: ràpid ahí, se la emporta Guido, a veure Guido Rodríguez a la pilota, Guido amb el baló, bona i sí de la presión, que ve Guido, ha vist perfectament el desmar de Jesús Vázquez, entra Jesús, pero anda a esquerra, a Bore Jesús, que centra el balón, a Pogut, arriba Boduro, había Caimut, Barri Rioja, en la pilota que la trae del Barça, la recupera Unai, y el balón fuera, pero el Valencia arribante, en atrevimiento, en descaro, la portería del Barça, creguense que pot.
3: Ens ha faltat un punter de sort i d'encert en la triple rematada que hem tingut de Hugo, de Rioja i l'última de Unai Núñez, però bé està, com dic, aquestes arribades, i que el Barça sàpiga que li podem fer a la mínima mal.
0: Bueno, pues es importante, Bocio, creure que podem.
2: Claro, si le acabas de demostrar, y lo has venido haciendo antes, inclusive en otra jugada, de que, y ellos lo están sabiendo, De que el Valencia lleva mucha peligrosidad.
0: ¡Ojo de Rioja! Que hasta te apunte de recuperar esa pilota en ese pase que había interceptado, pero no la pudo controlar. Guantara trata de jugar el Barça. Presiona Guido Rodríguez. Ahí está esa presión alta que está frente el Valencia. Guantara ni una falta.
3: Sí, ahora ni una falta clara. Sí, no, pero sí que le ha enganchado Guido. Y es falta para el Barça, que está bien como es nostres, están frente al que demanaban, ¿eh?

0: Pertenecer a un club que es más una familia que un club, más allá de quién esté a cargo, quién esté en el momento que esté, pero la afición siempre te hace notar que esto es un club familiar y eso es importantísimo. Y más allá de que los años que pasen y todo, seguir teniendo el cariño de la gente que te demuestra en cada acto, en cada momento, es incomparable, vamos, es inigualable.
1: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València, que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, i ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no acala socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull ja guanyem.
2: Ja.
1: Gràcies, Pablo.
3: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la ràdio oficial del València.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al club de empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que són de molta utilitat. L'altre dia estiguem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, farem una segona part. Avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, l'altre dia el meu company va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcil de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Això com si fos un concurs. Bé, com diem, anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema, i d'això és el que podrem ara intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Anem a endinsar-nos en este camp en el que pugui ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, té que estar pendent sobretot de la possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto las piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo. Entonces, lo que tendrían que intentar es sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo

0: centres sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
0: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si algú em pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
2: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
0: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer,
0: sí. Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
3: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve, i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
0: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, si
1: no,
0: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
4: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. ¿vale? Entonces él puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso hemos pasado a todos.

0: Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap del, de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, doncs pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27.
5: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i falten ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
10: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio. L'informatiu del València.
2: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
1: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Ahora estamos disfrutando como performance. Sí, sí. Si les dejan, entonces gana lo que quieras. Bueno, la afición siempre en Valencia fue de una bestia. Y con la Copa, bueno, puede ser. En la Copa todo es posible. Juanito y yo, el secreto hago yo. Conocemos desde este 77 y teníamos un partido internacional. Él fue el capitán en el Calderón, y después encontrábamos nosotros en una discoteca. Yo pregunté, oye, ¿tú eres de Valencia o jugaste en Valencia? Y dice que sí. Y digo, bueno, yo tengo una oferta de Valencia, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, hay que marcharte a Valencia. Y desde entonces, y 2 años o 3 años después, fuimos colegas aquí en Valencia y disfrutamos la vida acá.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! ¡Vigo! ¡Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
2: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Per a tu?
5: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, Don Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ha de ser?
5: Guanyar,
1: guanyar.
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Parece que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
5: A la taula i al llit, al primer crit.
3: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlant.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la sé.
3: Molt bona.
5: Això sí que és bona frase.
0: El millor de VCF Media.
6: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
8: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: VCF Radio. La radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
1: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta a nivell de salut global és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors